0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito. Permanece la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

miren de reull la por. Descobrim ferides que no havia cosit. Elles em criden i jo escolto poc.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. 1, 2, 3.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
3: La música és Ràdio Abrera,
2: 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: La puta mas mare.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Si és un èxit,

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem habilitat un incendi forestal declarat ahir a la TV-7411 Ribarroja, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. També un accident a la C-16 a Puig-reig provoca també circulació intensa. A banda, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-58 a Barcelona i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I el govern i sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a la Catalunya Central. Els sindicats que tornaran a participar en la reunió després de setmanes d'absència reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Esther Niubó ha avançat que Educació presentarà una proposta sobre inclusió mentre defensa encara l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una de les assemblees docents. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: No es tracta que la consellera en un mes es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia?
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, com sentíem, va demanar disculpes ja per l'error operatiu i Esther Niubó, per la seva banda, compareixerà el dimarts al Parlament per donar explicacions també al respecte. I Catalunya ha registrat 19 accidents laborals mortals durant la jornada de feina el primer trimestre d'aquest 2026, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. És la segona comunitat amb més víctimes, només darrere d'Andalusia, amb 30 morts. A més, també hi ha hagut 8 morts més en accidents in itinere durant els desplaçaments cap a la feina o bé de tornada cap a casa. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura de desincentivar-los. I l'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. I perquè fa el temps, avui serà molt diferent segons la zona del país. A Ponent i al Camp de Tarragona dominarà el sol, tot i que a les comarques de Girona, el Pirineu Oriental i el nord de Barcelona es preveu que hi hagi pluges intermitents.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, eszonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
5: Radio Abrera, 107.9, el

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Como romper el silencio a las 3 de la mañana con una guitarra con las cuerdas recién puestas.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent, avui amb epicentre a Girona i a la Catalunya Central. Els sindicats, que tornaran a participar en la reunió després de setmanes d'absència, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem a saber com s'està vivint aquesta jornada ja a primera hora. Anem concretament fins a Manlleu, on hi tenim el nostre company, l'Eloi Rubio. Eloi, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, doncs ambient festiu, familiar, però també reivindicatiu aquest matí davant de l'Institut del Ter, on una cinquantena de professors i alguns alumnes preparen per sortir cap a la plaça Major de Vic una acció vinculada a la vaca educativa d'aquesta setmana. Fa pocs minuts ha arribat també la columna procedent de Torelló i tots plegats estan a punt de marxar cap a la capital d'Osona. Els sindicats i docents reclamen millores salarials, reduccions de ràtio, menys burocràcia i més recursos per l'escola pública i inclusiva. Els participants asseguren que mantenen esperances posades a la mesa de negociació prevista per avui entre els sindicats i el Departament d'Educació, tot i que avisen que les protestes continuaran si no hi ha avenços claus. El punt de sortida d'avui també és simbòlic. L'Institut del Ter fa més de 10 anys que funciona en barracons i encara continua esperant un edifici definitiu.
2: Gràcies, Eloi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I en aquest sentit, Esther Vila, que és la portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït fa uns minuts a la xarxa que per fi assisteixin a aquesta mesa de negociació.
4: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores i per tant celebrem que hi tornem a venir.
2: I en mobilitat, un incendi forestal declarat ahir a la TV-baixa 7411 a Riba-roja d'Ebre deixa encara la via completament tallada en aquest punt. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa. També una avaria a la 2 al Bruc deixa també un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B-20 i la B-10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-58 a Barcelona, a la C-31 al Prat i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encara més la taxa turística.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A motiu de la commemoració el 12 de maig del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, l'Ajuntament d'Abrera s'adhereix a la campanya de sensibilització social impulsada per la Fundació 12 de maig. I fins aquest divendres, la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminen de color blau. La Fundació 12 de maig treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibromiàlgia, síndrome de la fatiga crònica i encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Aquestes condicions són cròniques i complexes i poden afectar persones de totes les edats, amb símptomes físics i cognitius que varien en intensitat i evolució. A Catalunya es calcula que prop del 3% de la població conviu amb alguna d'aquestes malalties. Les dones són les principals afectades, amb una prevalença 4 vegades superior, i la fibromiàlgia és la més freqüent, amb uns 308 casos per cada 10.000 habitants. El seu abordatge ha de ser multidisciplinari i centrat en la persona per millorar la salut general, l'autonomia i el benestar i la qualitat de vida. Per a més informació i col·laboracions, podeu consultar el web fundació12demaig.org.
5: Abrera Informació. Infància,
7: esports i benestar.
6: Aquest dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per al Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu d'Abrera d'aquest 2026, que es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, de dilluns a divendres en horari de matí de 9 a 1. Un any més és el consistori abrerenc que subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies ebrarenques durant les vacances escolars d'estiu. També estan obertes les inscripcions telemàtiques per als serveis de menjador i d'acollida que enguany es realitzaran a l'Escola Josefina Ibáñez. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat.
5: Abrera Informació. Cultura.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres, 15 de maig, amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer la idea.
0: No és perquè tinc 4 allò, jo tinc 4 fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, doncs ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer. Per supervivència pròpia va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant el dia, bro, des de papa, mama, bro, tete. Ostres, dic, ostres, això és una mina, això tenim que exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, o sigui, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
6: Torres també ha explicat a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
0: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Li damos canya als adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoción, això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen, vull aprendre de tu monòleg. A veure, jo no ensenyo nada, ¿no? Jo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada, yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras, ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos, ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas, que se sientan identificados con lo que yo explico i que, ojo, que també és molt important, m'agraeixen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
6: Tornem a recordar les cites aquest divendres, 15 de maig, a les 10 de la nit, a la Sala Municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb l'Andrés Torres i el seu monòleg Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Molt bon dia, passen 8 minuts de les 8 del matí, ja és dijous, 14 de maig. Comencem aquest programa i ho fem explicant que avui dijous podria ser un dia clau per desbloquejar el conflicte que enfronten mestres i professors amb el govern. A 9:15 es reuneixen l'executiu i els sindicats coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions territorials que arriben a Girona i a la Catalunya Central. A l'acció del Departament d'Educació hi estan convocats tant els sindicats que van subscriure el pacte Millores al Març com els convocants de les protestes. Aquests últims demanen al govern que mogui fitxa amb una nova proposta, però des de la conselleria insisteixen que no hi ha marge per la negociació fora de l'acord en Comissions Obreres i UGT. Tot això en plena ressaca de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea sindical. Jornada 38 i última. El judici a la família Pujol per la fortuna oculta a Andorra quedarà vist per a sentència a l'Audiència Nacional avui dijous, 6 mesos després de començar i 12 anys després que arrenqués la investigació policial. Abans que el president del tribunal, José Ricardo de Prada, doni per tancat el judici, els advocats de les defenses han d'exposar encara els informes finals de tots els acusats. La causa en té 17, els 7 fills del president Jordi Pujol, l'exparella del primogènit i 9 empresaris. Avui dijous queden pendents els informes de 7 advocats. Per acabin, es donarà el torn d'última paraula als acusats, que és voluntari, tot apunta, però, que cap d'ells el farà servir. La incògnita que queda oberta és quan arribarà la sentència. La setmana s'està fent llarga per a totes les parts a l'Audiència Nacional amb sessions maratonianes de més de 6 hores per poder encaixar tots els tràmits en el calendari previst. Les 8 i 10 minuts, els repartidors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo a tota Espanya finalment seran 436. Es tracta d'una xifra inferior a la que s'havia anunciat en un principi, més de 700 treballadors. L'empresa va proposar l'acomiadament de 766 repartidors i la xifra s'ha anat reduint durant les setmanes de negociacions. De fet, fa un parell de setmanes, els riders van fer vaga per intentar pressionar l'empresa. L'acord ha arribat després de 8 reunions entre sindicats i empresa en una negociació que va començar fa justament un mes. Una informació d'última hora, activades 10 dotacions als bombers de la Generalitat per un incendi que afectaria una zona de canyes propera al riu a Ribarroja d'Ebre, al costat de la carretera TV-7411. Concretament està localitzat molt a prop de l'incendi d'aquest forestal també d'ahir. El foc, segons bombers, no fa focus secundaris, no ha saltat a la carretera ni afecta la via del tren. Informació més propera perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes, segons ha pogut saber aquest programa, acusats de la sustracció del cable de coure que ahir dimecres, recordin, va deixar sense servei la estació de Martorell i va provocar retards de més de 30 minuts a la línia R4. Els fets se van produir a les 3 de la matinada quan els vigilants d'Adif van detectar moviments sospitosos entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els Mossos d'Esquadra, que s'hi van presentar amb una patrulla, van comprovar que hi havia 2 homes a la zona carregant material a una furgoneta. En veure'ls, els 2 homes han intentat escapar i s'ha començat una persecució per la Nacional 340 i la B23 fins que els han pogut aturar. Els agents han detingut els 2 homes per un delicte de furt i han recuperat els 150 metres de cable de coure que duien a l'interior d'una furgoneta. Ara, aquesta és la situació dels Mossos d'Esquadra, que aquesta és la informació que han facilitat aquest programa. Una avería d'un vehicle a l'autovia 2 provoca problemes entre el Bruc i Collbató, sentit Lleida, perquè obliga a tallar un carril segons dades de trànsit. La temperatura és de 14 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: La més bomba de Mau i Ricky és aquesta. Ai, ai, ai, ai.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Zara destrona Nike i es corona com la marca de moda més valuosa del món. Seguim amb Omar Montes i Lucho RK, pa que brinque, bon dia.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Piola.
1: Hem arribat a 9:15. Els propers dies baixarà la temperatura, però la setmana que ve recuperarem de nou els valors habituals o fins i tot per sobre de la mitjana. I els ruixats poc o molt afectaran també algun punt del país. Avui hem començat la jornada amb alguns núvols, amb boires i amb algun ruixat a tocar de mar a la Costa Brava. Durant tota la jornada s'esperen ruixats a les comarques de Girona i durant el matí també cap a Osona, el Vallès Oriental i el Maresme. A la tarda els xàfecs s'estendran també per punts del Pirineu, del Prepirineu, es repetiran a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona. El vent d'entre ponent i mestral bufarà sobretot al centre i al sud del país i mantindrà la temperatura més alta a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona. A l'interior i a les comarques de Girona, en canvi, baixaran els termòmetres. I baixa més la temperatura. Demà serà el dia més fred, amb el cel tapat i amb ruixats a moltes comarques, que seran més constants al nord-est del país. La cota de neu se situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres. El cap de setmana farà més sol i aniran pujant les temperatures. Algunes temperatures actuals: Barcelona entre els 12 i els 16 graus, Tarragona 16, Lleida 11, Girona 13, Olot 12, Badalona 15, Falset 11, Castellbisbal 10 i a Abrera tenim 15 graus de temperatura. El govern s'obre a desgravar les hipoteques per salvar el decret dels lloguers, tal com demana Junts. Sumar accepta la mesura proposada per Junts i deixa la pilota a la teulada del Ministeri d'Hisenda. I ara anem a recordar. Ho fem amb Osuna, que arriba ben dolç, caramelo.

0: arriba des de Pozo Blanco, Córdoba, la veu de Maria José Yergo i el seu Mala Mia. Arriben més veus femenines, perquè tot seguit seran Pipioles i Feria Cañete.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Ara sona l'alarma. Arriba Melody.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer Informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
4: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es materialitza i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats, com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i, per tant, estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores i, per tant, celebrem que hi tornem a venir.
2: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Ribarroja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen de dotacions dels bombers.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La colla de Diables Band de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva aquest dissabte 16 de maig a la tarda, amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i dos correfocs infantil i d'adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de Diable i s'animi a formar-ne a part. Des de la colla de Diables Band de Foc, la Caral Saet convida tothom a assistir-hi.
6: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant els correfocs al vespre i a la nit, el correfoc infantil que amb les 10 i el correfoc adult a 10:45. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podeu acostar-vos per provar de ser diables, us podeu informar de tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho. Tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any, perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major, i si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
5: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on tothom podrà fer proves per descobrir com és ser diable, i durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits també tinguin protagonisme a la festa. El recorregut passarà pel Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers, i la jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. Queralt Saet recorda els consells per gaudir dels correfocs amb seguretat.
7: Si tenim ganes d'anar-ho a veure, vigilem una mica com anem vestits, sobretot, i prenguem les distàncies que cadascú vulgui prendre i se senti còmode. La vestimenta, portem coses de cotó, portem el cabell tapat amb un mocador, amb un barret, no portem roba sintètica, sobretot, tot de cotó, val? Si ens acostem, doncs portem alguna protecció auditiva. Si voleu entrar, voleu acostar-vos i ficar-vos sota les espurnes, us recomanem que porteu unes ulleres, alguna protecció als ulls, que estiguem tots ben protegits. Profiteu també perquè si teniu ganes de veure coses xules, farem enceses que fem parats a l'inici dels dos correfocs, també a la plaça de l'Església, sobretot doncs, al final per acabar.
5: La colla de Diables Brand de Foc d'Abrera va néixer l'any 1981 vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular. Ja ha evolucionat des de figures com el drac Climent fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural, gent d'Abrera.
5: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera organitza aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 de la tarda la presentació del llibre La salut en tus manos, la medicina en los médicos, de la doctora i veïna d'Abrera Doris Amanda en Aucerna. Ella mateixa ha explicat a Ràdio Abrera quin és el missatge que vol transmetre amb aquest llibre.
8: La salut en tus manos és un llamado a que cada uno tenemos la responsabilidad de la salud individual y eso va a impactar colectivamente. Así que cuando nosotros trabajamos en pro de lo nuestro, de la confianza, del optimismo, entonces vamos a obtener resultados que impactan tanto individualmente como la familia y colectivamente. Esto hace que la salud en tus manos sea un llamado a la autorresponsabilidad, a poder adquirirla o conservarla, o ambas cosas.
5: Doris Amanda Henao també explica en què consistirà la presentació.
8: Llevo un mensaje muy optimista y donde también presento estrategias sencillas. Se trata de motivar para que las personas lean este libro maravilloso, La salud en tus manos, la medicina en los médicos, donde vamos a comprender muy bien muchos fenómenos fisiológicos, metabólicos, que todos los días realizamos en nuestro cuerpo y que no conocemos, con estrategias sencillas y fáciles para desarrollar y con un lenguaje que, aunque en algunas partes se hace en una forma tècnica.
5: La presentació de La salut en tus manos, la medicina en los médicos, a càrrec de l'autora, tindrà lloc aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Josep Roca i Bros. El llibre es pot trobar a la llibreria Abrera i per a més informació podeu contactar-hi a través del telèfon 617 84 06 78.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Les 9 i 8 minuts anem a Ucraïna perquè l'excap de gabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha estat detingut després que dilluns es fes públic que l'havien processat com a sospitós d'estar vinculat a un gran escàndol de corrupció. El tribunal ha ordenat una fiança de 140 milions d'ibrienes, ibnies, que és la moneda, que equivalen a uns 2,7 milions d'euros. Pozzoli, sintonia i Miguel Bueno, a les rotes.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: 14 de maig, temperatura de 17 graus i seguim escoltant moltes cançons i, evidentment, sempre molt pendents de qualsevol informació d'última hora. Arriba Pol. Per si un dia tornes.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Dos quarts de deu, tenim una última hora perquè fa una horeta aproximadament s'ha produït un incendi que ha cremat un transformador a la subestació elèctrica de Sant Boi de Llobregat i un nombre indeterminat de llars està de manera temporal sense subministrament. Policia local de Sant Boi, bombers i companyia elèctrica hi treballen. Yeah. Anem a recordar cançons? Doncs anem a recordar aquesta d'Aquity, Bad Bunny, Jai Cortez.

0: una de las novedades de la primavera, que esta nueva canción de Rauw Alejandro, Dando Vueltas. No donis més voltes, has trobat la ràdio que t'acompanya sempre. Bones cançons, tota l'actualitat. Això és Ràdio Abrera, bon dia, en aquest dijous. 16 graus.
1: La ràdio que t'escolta. Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vinga, va, que seguim des de Ràdio Abrera, des de Fórmula Matí, ara escoltant un gran artista que passarà per Abrera. Serà un dels plats forts de la Festa Major d'Abrera 2026. Diumenge 28 de juny, al Parc de Can Morral, Miqui Núñez en concert, aquí, a Abrera. Ara escoltem un altre cop.

0: Rosa León i Ana Belén treuen aquesta versió conjunta a la Manuelita, la Tortuga, canció, una cançó icònica de Maria Elena Walsh. Forma part d'aquest disc d'homenatge de Rosa León a aquesta artista. Sota la producció d'Alejo Estivel.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Flores de Abril, la veu de Moisés Lozana. Per cert, que el cost de la vida modera la pujada a l'abril gràcies a l'abaratiment de l'electricitat i el gas. A les 10 arribaran les notícies aquí a Ràdio Abrera.
1: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
0: Abans de les notícies arriben Camela, Nunca te he olvidado.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'Ustequestes, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. Ustec i el sindicat de professors de secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sadigó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny si és que no millora la situació.
2: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions. En diuen tan reivindicatives com lúdiques, per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
2: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I en mobilitat reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 a Riba-roja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, avui dijous 14 de maig, a les 7 de la tarda, es presentarà el llibre La salut en tus manos, la medicina en los médicos, de la doctora Doria Amanda. També avui dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu, que enguany es realitzaran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Famílies, aquest divendres 15 de maig, a les 3 de la tarda, a l'Escola Josefina Ibáñez, es farà una sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? Hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 a les escoles Francesc Platon i Sartí i Ernest Lluch. Dins el cicle d'humor d'Abrera, a les 10 de la nit, a la sala municipal, podrem gaudir del monòleg Los hijos adolescentes d'Andrés Torres. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través del web de Nox Productions Martorell. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. A més, del divendres 15 al divendres 29 de maig, al Mercat Municipal d'Abrera es podrà veure l'exposició Fem grans les coses petites. Aquest divendres és el darrer dia per presentar els treballs per participar al concurs de cartells de la Festa Major de 2026. Trobareu les bases al web municipal abrera.cat. I recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs proves i ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera. L'hora de sortida és a 2:15 del matí.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

doncs sempre és un plaer estar aquí amb tu a les 10 del matí i 8 minuts en aquest nou dia que els docents tornen a ensenyar les urpes per estovar el govern just abans d'aquesta reunió clau al Departament d'Educació. Mosaic i Alex Cortés, Temps i Russian Rabo Alejandro Wittig. Pongo.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: pretend. Bye.
1: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies.
2: Eren Mother Flowers i Gera, després del pari. Vols més cançons? Aquí les tens.
3: Los Angelitos!

De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.

Les 10 i 30 minuts, l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació. Malgrat l'encariment dels carburants, l'INE ha confirmat avui dijous que l'IPC s'ha moderat 2 dècimes a l'abril. Per tant, l'electricitat, el gas i els pellets recuperaran el seu IVA habitual, que ara s'ha rebassat el 10%, doncs tornarà al 21%. Anem a recordar, sí, ho fem amb Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap, Mami Chula.

0: Yo soy para los niños zurdidos.
1: Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.

0: Diable. Seguim amb tu en aquest dijous 14 de maig.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Saiba Music amb aquest Quiero. 10 minuts per arribar a les 11 del matí. 19 graus.
1: La ràdio més propera, Ràdio Obrera.
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Arriba Venus, el

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats Ustec, Estès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenem previst tallar la C25 i la C16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
2: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A motiu de la commemoració el 15 de maig del Dia Internacional de les Famílies, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han programat diverses activitats, des de xerrades d'acompanyament familiar, monòlegs i una mostra bibliogràfica a la Biblioteca Josep Roca i Bros. El 15 de maig és el Dia Internacional de les Famílies, en el que es vol reconèixer el paper fonamental que tenen a la societat i especialment a l'educació dels fills i filles. Es vol posar en valor tota la tasca que duen a terme dia a dia les famílies. Júlia Mirto és la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Acció Social i Drets de la Ciutadania.
5: Commemorem el Dia Internacional de les Famílies i és que la diversitat familiar és un dret i un fet que hem de seguir visibilitzant. De realitats familiars n'hi ha tantes com persones convivim a la societat i mentre hi hagi una cohesió i vincles d'amor hi haurà un lloc on créixer i desenvolupar la vida de forma segura i sana. Per tant, des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem impulsant el projecte Abrera Municipi que Cuida, des del que impulsem els espais de criança i d'acompanyament familiar. Sempre tenint en compte totes les etapes vitals i les necessitats que es presenten en cada moment de la vida de les persones, des que naixem i fins que morim. Abrera és diversa, és integradora i és igualitària, i en aquest sentit seguirem apostant per oferir serveis de qualitat i professionals al conjunt de la nostra ciutadania.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables, des de l'Ajuntament d'Abrera, conjuntament amb les escoles del municipi, s'ofereix suport d'acompanyament a la criança a les famílies d'infants entre 3 i 6 anys al municipi, i aquest divendres 15 de maig Coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, de 3 a 2 quarts de 5 a l'escola Josefina Ibáñez es farà una sessió que porta per títol I les pors com ho portem? Amb servei d'acollida gratuït de 2 quarts de 5 a 3 quarts de 5 a les escoles Francesc Platon I Sartí I Ernest Lluc per afavorir el temps de recollida dels fills escolaritzats en els altres centres educatius. En el marc del programa Abrera Municipi que cuida, des dels serveis d'infància i igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, es continua oferint a les famílies amb infants entre 0 a 12 anys el grup d'acompanyament familiar La Llavor, que ofereix acompanyament professional i és un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Durant aquest any 2026 es posaran en marxa dos nous grups. El primer es va encetar el 6 de març i s'allargarà fins a finals d'aquest mes de maig i el segon començarà el divendres 25 de setembre i les inscripcions estan obertes a través de la seu electrònica. Totes les sessions es fan els divendres al matí de 10 a 2 quarts de 12 a l'hotel d'entitats. D'altra banda, dins del cicle d'humor d'Abrera, aquest any s'han programat un total de 6 actuacions i la propera té lloc coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies aquest divendres 15 de maig a les 10 de la nit a la sala municipal amb el monòleg Los hijos adolescentes d'Andrés Torres. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través del web de Nox Produccions Martorell. I a la biblioteca Josep Rocaibrós s'ha preparat una mostra bibliogràfica sobre diversitat familiar i criança respectuosa que es podrà consultar fins al dissabte 30 de maig.
0: Abrera Informació, entitats, medi ambient.
4: L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig al matí l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, caminant rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA, amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, i estarà conduïda pel naturalista i integrant d'ANDA, Alfred Vallès, qui explica quin serà el recorregut.
1: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer els rius en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Abans és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a dos quarts de 10, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, dos quarts de dues, el que seria l'estació de tren a treballar.
4: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
1: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges, i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Doncs si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: El Walking Rivers 2026 s'emmarca en accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a dos quarts de 10 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: L'expedient de regulació d'ocupació ERO de Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies de Fonts Sindicals. Així, un 21% dels 436 riders afectats per aquest ERO a tota Espanya operen a Catalunya, principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. SLP 509, Cub de Seda, i després també escoltarem a Unai Mac, que nos recuerden així. Molt bon dia, 19 graus.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: El judici als Pujols quedarà vist per a sentència avui, després de 6 mesos de sessions. Els advocats de la defensa es posen els últims informes finals abans de tancar un judici amb una quarantena de sessions. Trama Hudson, si m'estimes.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arribant Sexeni i Svetlana, Josep Maria.

Esparreguera rep un estudi per convertir l'antiga biblioteca en nou, és un nou espai cultural que volen fer. La Diputació ha redactat dues propostes que ara el govern local haurà de veure com ho pot encabir en els pressupostos municipals. Recordin, Esparreguera rep un estudi per convertir l'antiga biblioteca en un nou espai cultural. 19 graus, anem a recordar. Futbol i rumba. Anuel AA i Enric Iglesias.

0: Aquesta és la cançó de Xinova. El dia que murieron las canciones. 14 de maig, anem camí ja del migdia.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Will XO, Masterpiece, així sona. Escolta també Ràdio Abrera a través del teu altaveu intel·ligent.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Jo també era la més nova de Sofia Reyes. Hi ha més cançons com aquesta.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una.

0: jo l'únic que vull és que t'apiris, que t'apiris, que t'apiris, pira't, pira't.
1: Xisc, amb aquest cara.
2: Pira't, 2, 3, 4.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Alejandro Astola, prometimos. I a les 12, els serveis informatius, també és una promesa, que a les 12 arribaran les notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui. En aquest cas, sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar, i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat ustequestes.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport, volíem dir, o més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-baixa 7411 a Riba-Roja deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A motiu de la commemoració el 12 de maig del Dia Mundial de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, l'Ajuntament d'Abrera s'adhereix a la campanya de sensibilització social impulsada per la Fundació 12 de maig. I fins aquest divendres, la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminen de color blau. La Fundació 12 de maig treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibromialgia, síndrome de la fatiga crònica i encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Aquestes condicions són cròniques i complexes i poden afectar persones de totes les edats, amb símptomes físics i cognitius que varien en intensitat i evolució. A Catalunya es calcula que prop del 3% de la població conviu amb alguna d'aquestes malalties. Les dones són les principals afectades, amb una prevalença 4 vegades superior, i la fibromialgia és la més freqüent, amb uns 308 casos per cada 10.000 habitants. El seu abordatge ha de ser multidisciplinari i centrat en la persona per millorar la salut general, l'autonomia i el benestar i la qualitat de vida. Per a més informació i col·laboracions, podeu consultar el web fundació12demaig.org.
0: Abrera Informació. Infància,
6: esports i benestar.
5: Aquest dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per al Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu d'Abrera d'aquest 2026, que es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, de dilluns a divendres en horari de matí de 9 a 1. Un any més és el consistori abrerenc que subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies ebrarenques durant les vacances escolars d'estiu. També estan obertes les inscripcions telemàtiques per als serveis de menjador i d'acollida que enguany es realitzaran a l'Escola Josefina Ibáñez. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres, 15 de maig, amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer la idea.
1: No és perquè tinc quatre fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, doncs ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer. Per supervivència pròpia va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant el dia, bro, des de papa, mama, bro, tete... Ostres, dic, ostres, això és una mina, això tenim que exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, o sigui, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
5: Torres també ha explicat a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
1: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Li damos canya als adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoción, per això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen, voy a aprender de tu monólogo. A veure, jo no enseño nada, ¿no? Yo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada. Yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras. Ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos. Ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas. Que se sientan identificados con lo que yo explico. I que, ojo, que també és molt important, m'agraeixen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
5: Tornem a recordar les cites aquest divendres, 15 de maig, a les 10 de la nit, a la Sala Municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb l'Andrés Torres i el seu monòleg Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Doncs seguim, això és Fórmula Matí, gràcies per confiar en nosaltres, som la ràdio de referència al Baix Llobregat Nord. Estem amb tu les 24 hores, el termòmetre que s'acosta ja als 20 graus. Arriba Sònia Gómez, ella, i després aquesta balada que parla del dol. Adeu, Àlex Pérez i Eva Sola.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: És un quart d'una. Vols anunciar la teva botiga aquí? Vols que surti per Ràdio Abrera, la ràdio més escoltada a la comarca? Doncs escriu a publicitat@radioabrera.cat. Joel López Campos, de Castilla para siempre.

0: aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.
1: Eren Soje Culebra, Cristina i Alejo amb Chris Floyd, una i mil, i amb més temes.

instal·lades durant la festa de la primavera de Martorell van permetre identificar un menor acusat d'amenaces i lesions lleus. La policia local de Martorell va atendre a l'oficina d'atenció ciutadana una persona que va presentar denúncia per un delicte d'amenaces i lesions lleus produïdes en el marc de la fira de la festa de primavera. Anem a recordar Modestia Aparte, com te mueves.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tots s'ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
4: La conclusió que hem tret del primer punt, no?, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no?, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs que ens faci unes primeres propostes, no?, i quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs de quina manera podem entre totes encaixar.
2: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fet la C-16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèlets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La colla de Diables Banda Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva aquest dissabte 16 de maig a la tarda, amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i dos correfocs infantil i d'adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de Diable i s'animi a formar-ne part. Des de la colla de Diables Banda Foc, la Caral Saet convida tothom a assistir-hi.
6: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant els correfocs al vespre i a la nit, el correfoc infantil, que amb les 10 i el correfoc adult a 11:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podeu acostar-vos per provar de ser diables, us podeu informar de tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho. Tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any, perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major, i si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
5: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on tothom podrà fer proves per descobrir com és ser diable, i durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits també tinguin protagonisme a la festa. El recorregut passarà pel Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers, i la jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. Queralt Saet recorda els consells per gaudir dels correfocs amb seguretat.
7: Si tenim ganes d'anar-ho a veure, vigilem una mica com anem vestits, sobretot, i prenguem les distàncies que cadascú vulgui prendre i se senti còmode. La vestimenta, portem coses de cotó, portem el cabell tapat amb un mocador, amb un barret, no portem roba sintètica, sobretot, tot de cotó, val? Si ens acostem, doncs portem alguna protecció auditiva. Si voleu entrar, voleu acostar-vos i ficar-vos sota les espurnes, us recomanem que porteu unes ulleres, alguna protecció als ulls, que estiguem tots ben protegits. Profiteu també perquè si teniu ganes de veure coses xules, farem enceses que fem parats a l'inici dels dos correfocs, també a la plaça de l'Església, sobretot doncs, al final per acabar.
5: La colla de Diables Brandafoc d'Abrera va néixer l'any 1981 vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular. I ha evolucionat des de figures com el drac Climent fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural, gent d'Abrera.
5: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera organitza aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 de la tarda la presentació del llibre La salut en tus manos, la medicina en los médicos, de la doctora i veïna d'Abrera Doris Amanda en Aocerna. Ella mateixa ha explicat a Ràdio Abrera quin és el missatge que vol transmetre amb aquest llibre.
8: La salut en tus manos és un llamado a que cada uno tenemos la responsabilidad de la salud individual y eso va a impactar colectivamente. Así que cuando nosotros trabajamos en pro de lo nuestro, de la confianza, del optimismo, entonces vamos a obtener resultados que impactan tanto individualmente como la familia y colectivamente. Esto hace que la salud en tus manos sea un llamado a la autorresponsabilidad, a poder adquirirla o conservarla, o ambas cosas.
5: Doris Amanda Henao també explica en què consistirà la presentació.
8: Llevo un mensaje muy optimista y donde también presento estrategias sencillas. Se trata de motivar para que las personas lean este libro maravilloso, La salud en tus manos, la medicina en los médicos, donde vamos a comprender muy bien muchos fenómenos fisiológicos, metabólicos, que todos los días realizamos en nuestro cuerpo y que no conocemos, con estrategias sencillas y fáciles para desarrollar y con un lenguaje que, aunque en algunas partes se hace en una forma tècnica.
5: La presentació de La salut en tus manos, la medicina en los médicos, a càrrec de l'autora, tindrà lloc aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Josep Roca i Bros. El llibre es pot trobar a la llibreria Abrera i per a més informació podeu contactar-hi a través del telèfon 617-84-06-78.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Èxits sense pausa. Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-16-02-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Sí.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Si no em caça una mirada d'algú que està per fer...

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Maria Laram. L'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per presumpta corrupció econòmica després de 38 sessions i prop de 200 testimonis. Les acusacions mantenen peticions de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per delictes com blanqueig i frau fiscal, mentre que les defenses neguen qualsevol activitat delictiva i asseguren que no hi ha proves suficients. I finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats educatius. Amb tot s'ha convocat també una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara una qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. Laura Gené, de la CGT, ha descrit la reunió com un insult a tota la comunitat educativa que s'està manifestant i ha exigit al govern una proposta clara per escrit el dimarts.
3: La reunió d'avui, de la que acabem de sortir, és un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit. No serveix de res que el govern demani perdó, però després no treballi. Estem en una situació d'emergència educativa i el govern ha de posar tots els seus esforços i totes les seves hores de treball a poder fer una bona proposta per solucionar aquest conflicte.
2: Per la seva banda, Lorena Martínez, UGT, ha explicat que s'ha tallat la intervenció de la consellera quan anava a explicar les millores en inclusió per interposar les millores salarials. Ha recordat que l'acord signat ja amb Comissions Obreres i UGT inclou una pujada de sou revisable.
4: Han hagut algunes intervencions que la condició unànime era, o per, si parlem d'inclusiva, hem de parlar també de salaris. Nosaltres recordem, a l'acord ja deixa obert a la disposició final el poder continuar negociant els salaris. Però el que volem deixar molt clar és, per continuar negociant salaris, primer hem de revertir les retallades.
2: La reunió s'emmarca en una nova jornada de vaga marcada per noves mobilitzacions a la Catalunya Central i Girona. I també UGT i Comissions Obreres estudien convocar una nova jornada de vaga a Rodalies en les properes setmanes. Els dos sindicats, volíem dir, es plantegen fer una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions que fan hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitja distància i que denuncien que no s'està complint, i demanar més plantilla, també més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
5: Fundació dels Serveis de Cultura i Infància. S'organitza el cicle d'humor d'Abrera de 6 espectacles al llarg de l'any a la sala municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres, dia 15 de maig, a partir de les 10 de la nit, amb el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. I avui a l'entrevista del dia parlem amb ell. Bon dia, Andrés.
6: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
5: Bé, doncs, en primer lloc, com neix Los Hijos Adolescentes?
6: Home, doncs no és perquè tinc quatre, jo tinc quatre fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, doncs ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer per supervivència pròpia, va néixer.
5: Perquè va haver-hi algun moment concret amb els teus fills que et fets pensar això ha d'acabar a l'escenari?
6: Sí, doncs la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, saps? Estan tot el dia, bro, des de papa, mama, bro, tete... Dic, ostres, això és una mina, això tenim que exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, sí, perquè són ells que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
5: O sigui, t'has hagut de posar el dia amb el vocabulari adolescent per portar aquest monòleg a escena?
6: Totalment, perquè hi canvia molt ràpid. O sigui, paraules que tu dius a l'escenari, ja no dic el dia següent, sinó quan acaba l'obra, ja són altres paraules. Ara s'ha posat molt de moda amb la canalla més petita, no? Preadolescents, això del 6-7, 6-7, i bueno, venen al teatre i es pujan a les cadires i canten 6-7, 6-7, i dic, ostres, tu, massa gran m'ha gastat tot això a mi.
5: De fet, et bases a la teva experiència personal, com expliques, però també hi ha aspectes que observes a d'altres famílies, és una cosa generalitzada?
6: Totalment, totalment. Això, com jo sempre dic, no?, que quan començo el monòleg, dic que això part d'un monòleg i passa una bona estona de riure i tal, és una autèntica teràpia de grup. O sigui, la gent quan surt del teatre diu, ostres, estàs en mi casa, parece que has visto en mi casa per un agujerito, ¿sabes? O sigui, són tots igual, tots igual. I, bueno, sortim una mica més aliviats els pares, no?
5: Això no va dir, perquè llavors fer humor sobre els fills podem dir que és terapèutic?
6: Molt, molt, molt, molt. Ja t'ho dic, o sigui, venen i diuen, ostres, pues, me ha dejado más tranquilo porque no son solo los míos lo que hacen esto, tal, y claro, sí, sí. Es aquel refrán, ¿no?, que digo, no, mal de muchos consuelo de tontos. Pues això és, una mica això és, sí.
5: I què és més difícil, entendre'ls als adolescents o que ells us entenguin a vosaltres, als pares?
6: Home, jo crec que és una mig, no? És un 50-50, no? Perquè entendre'ls ells ara és una mica complicat, també. Perquè, bueno, però tenim l'avantatge de que nosaltres ja hem sigut adolescents i sabem que això és una etapa molt difícil i molt complicada, no?
5: Uh-huh.
6: I que ells ens entenguin a nosaltres és més complicat. Jo crec que nosaltres els entenem una mica més perquè hem passat per on estan ells ara, no?, l'adolescència.
5: Però creus que els adolescents d'avui són molt diferents als de la teva generació, encara que haguem sigut adolescents nosaltres?
6: A veure, molta gent m'ho diu, però jo crec que no, perquè l'única diferència és la tecnologia i l'Instagram i que estan més connectats entre ells i tal, però jo crec que no, perquè nosaltres també parlàvem amb la jerga aquesta, en comptes de dir boomers, deia el carroza, el viejo, en vez de bro, deia en tronco, saps? O, jo crec que són iguals, passa que ells tenen l'avantatge, perquè crec que és un avantatge ben utilitzada, que és la tecnologia i l'internet i totes aquestes coses. No?
5: I per què creus que els espectacles sobre la vida quotidiana connecten tant amb el públic?
6: Home, perquè es senten, no? Se senten reflejados con el tema, vull dir que si tu ho vius i pateixes, i veus que un altre a l'escenari pateix més que tu, dius, bueno, pues no estoy solo en este barco, no? Jo crec que sí, perquè és un dia a dia, el dia a dia fa gràcia, no? Que la gent diu, ostres, però això ja parla tothom, o ja, però què vols que parli de física quàntica, no? La gent no se sentirà identificada, no sé que faci un monòleg amb una convenció de física quàntica, però jo crec que el dia a dia que passa tothom, pues tothom se sent reflejat i diu, ostres, pues això em passa a mi, això em fa gràcia i no estic sol, no? Jo crec que és això.
5: Així, que trobarà el públic aquest divendres a Los Hijos Adolescentes, a qui abrirà?
6: Primer de tot, jo crec que molta rialla i molta risa, segur, i després emocions, perquè tenim un puntet de damos canya a los adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i que se los quiere. Yo creo que risas, emoción y sobre todo risas y emoción, que es lo que yo creo que es la magia del monólogo este.
5: I per què ningú, especialment els que tinguin fills adolescents, i veiem que també amb els mateixos adolescents, per què no s'haurien de perdre aquest espectacle?
6: Per això, perquè són tots igual i a veure, diuen, voy a aprender de tu monólogo. A ver, yo no enseño nada, ¿no? Yo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada. Yo soy un padre con cuatro hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo pues salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto he aprendido estas palabras. Ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, facto, ¿sabes? Pues ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas. Pues no sé, que se sientan identificados con lo que yo explico. I que, ojo, que també és molt important, que m'agraeixen molt que estiguin una hora i mitja al teatre els nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
5: Perquè realment avui dia tecnologies que ajuden, però a vegades també que fan que no fent altres activitats, doncs interessant també poder compartir aquesta experiència com anar al teatre.
6: Sí, clar, per això jo crec que la màgia del món és aquesta, perquè al principi van vindre molts pares, només veien els pares i tal, i després van vindre pares amb nens, i ara t'ho dic que a la sala, pues, uns 40%, gairebé 50% són adolescents que venen amb els pares, hi ha molt xivarri, hi ha molta història, perquè clar, i els pares ho agraeixen, no? Esta és una activitat que podem fer amb els nostres fills, que no hi ha moltes, i això jo crec que està molt bé.
5: Doncs tornem a recordar, hi ha una cita aquest divendres 15 de maig a partir de les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera, aquesta oportunitat per veure el monòleg Los hijos adolescentes d'Andrés Torres, a qui avui doncs, t'agraïm que ens hagi acompanyat a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera i et desitgem moltíssima sort amb aquest espectacle.
6: Gràcies a vosaltres i la gent que vingui, que passarà bé, riurà i s'emocionarà i que no són tan malos els adolescentes, no són tan raros, que a vegades els raros som nosaltres, els boomers. Moltíssimes gràcies.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
3: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
4: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
5: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
6: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

volies, yeah. Que estiguis bé sola o que t'abraci al anar a dormir. Algú que estimes, que sentis que el que fas té sentit. Que no hagis tornat a notar aquell buit. O potser al col·legi eres feliç. Qui sóc jo per assumir?

les meves ex, dient que ara sí, que ha trobat l'amor, que té feina de lo seu, que tot s'ha posat a lloc, que havia estat pensant en mi un dia escoltant Blonde, havia estat mirant fotos dels dos i només volia saber que com anava tot. Li ha fet gràcia recordar com veiem el món, que perduts estàvem, ens ho preguntàvem tot. Que innocents érem, nens, pensàvem que ens

0: Que feia 4 anys que no veia. Ens vam distanciar al començar les carreres. Havíem confiat molt en l'altre 11 anys enrere. Quedem un dia bé, podem fer una cervesa. Típica cosa que dius i després no compleixes. Però el dia següent m'escriu:
1: et va bé dimecres?
0: Clar que sí, germanet meu, em va perfecte. I és dimecres. Què tal tot? Què has fet aquests 4 anys?
1: Doncs ho estan molt bé, he anat tirant.
0: Em sap greu, tio, si vols canviem de tema.
1: Què va, estic bé, cap problema.
0: De fet, t'ho volia explicar, perquè t'he tingut present. Sé que tu sempre m'has entès millor que l'altra gent. Estava perdut, tot m'era tan indiferent. Cap al 2019 van començar els pensaments. Quan esperava el tren o cada nit quan apagava el llum, no podia imaginar-me gens existint en un futur. Atacs de pànic, una pressió al

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà. Ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus de Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista Anda d'Abrera amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. L'activitat estarà conduïda pel naturalista integrant d'Anda, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
5: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:45, al que seria l'estació de tren a Trabajada.
4: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de roba de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
5: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: El Walking Rivers 2026 s'emmarca en accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 2:15 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social. Medi ambient.
4: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia, juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. Així, recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del Parc de Sant Hilari. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda a Abrera ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
4: Durant el recorregut es van identificar arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarzers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pascaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa va permetre als i a les participants entendre millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es va col·laborar en una acció de millora ambiental, regar els 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda Abrera i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
7: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Que vaig al cotxe. Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Abrera. Que practico esport. Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies centren la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat. La sessió ha comptat amb l'assistència d'autoritats municipals des dels diferents cossos de seguretat del territori, així com representants d'entitats i associacions de veïnes i veïns, amb l'objectiu d'explicar de forma clara i transparent les dades de seguretat del municipi, així com compartir les principals línies d'actuació en matèria de convivència i prevenció. Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i de les dades de seguretat corresponents a l'exercici 2025 dels diferents cossos de seguretat amb competències a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al nostre municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes de la Junta Local de Seguretat, s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera, amb una reducció del 14,4% des de 2017, la reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i Cabrera és més segura que la mitjana catalana, amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. En les valoracions de la sessió de la Junta Local de Seguretat d'Abrera s'han posat en relleu l'evolució positiva de la seguretat en el municipi, amb la disminució dels fets delictius, la col·laboració entre els cossos de seguretat, l'aposta per les noves tecnologies, així com la creació d'una unitat de proximitat dins la policia local. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera.
5: Ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles. I també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandri, que camini unida, que estigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com l'abrerenca, que està ben informada, ben treballada, té els recursos suficients i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
4: Alfred Delgado és el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
6: Super content per la presència de les autoritats que han estat aquí en aquesta junta local, la presència de Guàrdia Civil, de Policia Nacional i, com no, també de Mossos d'Esquadra, amb els que tenim una estratègia de col·laboració total, no? Associacions de veïns, els veïns han estat presents, han estat escoltant totes les dades que s'han presentat i contents de que la nostra policia local fa la feina com ha de fer. El que és el Pacte de Seguretat Ciutadana 2030 i més enllà, en el qual contempla una sèrie d'accions de la policia de proximitat i la posada en marxa del sistema de videovigilància, que al final nosaltres el que volem amb això, l'equip de govern, l'àrea de Seguretat Ciutadana d'Abrera, és protegir, vale? No és controlar els nostres veïns i veïnes i que se sentin més segurs encara de l'estància, de la seva vivència dintre de la nostra població.
4: A continuació sentim Juan Antonio González Moratalla, inspector en cap de la policia local d'Abrera.
7: Penso que aquesta Junta Local de Seguretat ha posat molt clar quina és l'evolució dels delictes que succeeixen al nostre municipi. Clarament, portem 10 anys de disminució. De fet, jo crec que estem ara mateix amb unes dades ja molt, molt inferiors. És a dir, per això la Junta també hem explicat que si volem tenir una millora, el millor ja serà fer exploracions sobre tecnologia per aplicar-la, per poder millorar aquesta seguretat. Una disminució també clara en els últims 3 anys dels accidents amb ferits, un augment en positiu de la nostra activitat policial. Hem passat de l'any 2017 de 6.000 i pico serveis policials a 9.000 i pico. Clarament l'orientació, una orientació de protecció a les persones més vulnerables.
4: I finalment, Òscar Carreras Casado, inspector en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.
8: Una cosa són les dades delinqüencials que l'hem presentat i una altra cosa sí que destacaria és el treball conjunt que fem amb la policia local d'Abrera, la col·laboració i la coordinació que tenim, que això que fa, el que fa és que siguem més eficients. Posaria una dada. El 50% dels delictes ocorreguts al municipi d'Abrera són resolts. I això és gràcies a la bona entesa entre cossos policials, la bona tramitació dels atestats, que fa que tinguem aquesta bona resolució.
4: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema de videovigilància quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera. També s'ha fet un agraïment a totes les persones participants a la Junta Local de Seguretat d'Abrera, així com l'assistència de les associacions veïnals de barris com la Florida, Can Vilalba, el Rabato, Santa Maria de Vilalba, Sant Miquel i la Zona Esportiva, així com els voluntaris de Protecció Civil d'Abrera i el personal tècnic municipal.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
3: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalía el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Amb motiu de la commemoració el 12 de maig del Dia Mundial de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, l'Ajuntament d'Abrera s'adhereix a la campanya de sensibilització social impulsada per la Fundació 12 de maig i fins aquest divendres la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminen de color blau. La Fundació 12 de maig treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibromialgia, síndrome de fatiga crònica, encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Aquestes condicions són cròniques i complexes i poden afectar persones de totes les edats amb símptomes físics i cognitius que varien en intensitat i evolució. A Catalunya es calcula que prop del 3% de la població conviu amb alguna d'aquestes malalties. Les dones en són les principals afectades, amb una prevalença 4 vegades superior, i la fibromialgia és la més freqüent, amb uns 308 casos per cada 10.000 habitants. El seu abordatge ha de ser multidisciplinari i centrat en la persona per millorar la salut general, l'autonomia i el benestar i la qualitat de vida. Per a més informació i col·laboracions podeu consultar el web fundació12demaig.org.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Aquest dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per al Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu d'Abrera de 2026, que es duran a terme del dimarts 30 de juny i fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, de dilluns a divendres en horari de matí de 9 a 1. Un any més des del Consell consistori obrerenca subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilita també la conciliació familiar i laboral de les famílies obrerenques durant les vacances escolars. També estan obertes les inscripcions telemàtiques per als serveis de menjador i d'acollida del casal municipal d'estiu i l'escola esportiva municipal d'estiu que enguany es realitzaran a l'escola Josefina Ibáñez. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració dels serveis de cultura s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la sala municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres 15 de maig de 2026 amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer aquesta idea.
5: No és perquè tinc 4 jo, tinc 4 fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, pues ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer per supervivència pròpia, va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, estan tot el dia, bro, des de papa, mama, bro, tete... Dic, ostres, això és una mina, això hem d'exprimir-ho al mil per mil. I si em van donar idea, jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, o sigui, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
4: Torres també ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
5: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Li damos canya als adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoció, això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen, vull aprendre de tu monòlogo. A veure, jo no ensenyo nada, ¿no? Jo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada, yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras, ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos. Ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas, que se sientan identificados con lo que yo explico y que, ojo, que también es muy importante, me agradecen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
4: Tornem a recordar les cites aquest divendres 15 de maig a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb Andrés Torres i el seu monòleg Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
5: i tota la informació.
4: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana continuen les mobilitzacions territorials a mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'Educació, ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
3: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
1: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista Anda d'Abrera amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant d'Anda, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
5: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer els rius en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:45, al que seria l'estació de tren a Trabajada.
4: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de roba de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
5: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: Al Walking Rivers 2026 s'emmarquen accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 2:15 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social. Medi ambient.
4: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. Així, recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del Parc de Sant Hilari. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda a Abrera ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
4: Durant el recorregut es van identificar arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarzers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pascaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa va permetre als i a les participants entendre millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es va col·laborar en una acció de millora ambiental, regar els 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda Abrera i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona tornarà a acollir aquesta nit per tercera nit consecutiva 9 de les 29 persones ateses per l'incendi en un edifici del carrer Venero a Poblenou a Barcelona de dimarts al migdia. De les 29, 12 van acceptar en un primer moment passar la nit a les instal·lacions, però finalment només hi van acudir 9. Són dos nuclis familiars, un d'ells amb dos menors. El centre està preparat en un principi per poder acollir persones en situació aquest tipus durant 3 dies, però si serveis socials considera que cal algun dia més, estan totalment oberts a col·laborar i allargar l'estada. I 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions es duran a terme, comporten 18 milions d'euros d'inversió. El conveni suposa un conjunt d'actuacions de millora en el tram de la C-233 i els camins de Torrebesses i Castelldans i Bellaguarda als Torbs. El finançament dels treballs correspon a la Generalitat i a la Diputació. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. Per cert que les llars que reben el bo social elèctric no han deixat de créixer a Catalunya i s'apropen a les 200.000, però la comunitat té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot l'estat, de 24 per cada 1.000 habitants, quan la mitjana és de 35. Endesa considera que hi ha marge de millora en la cobertura del bo social i apunta a les barreres informatives i administratives. La majoria dels beneficiaris ho són per criteris de renda i el pes de les famílies nombroses i monoparentals és del 38%. I les noves excavacions a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà han permès localitzar estructures de l'època grega i d'una possible ocupació als segles VII i fins al desè. La nova campanya s'ha dut a terme sota el monestir de Santa Maria i els treballs han permès constatar les grans dimensions del complex funerari que hi ha a la zona.

0: Cachimba!
1: Connecta't a Ràdio Vera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa, la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida de treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2 les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Amb motiu de la commemoració del 12 de maig del Dia Mundial de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, l'Ajuntament d'Abrera s'adhereix a la campanya de sensibilització social impulsada per la Fundació 12 de maig i fins aquest divendres la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminen de color blau. La Fundació 12 de maig treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibromialgia, síndrome de fatiga crònica, encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Aquestes condicions són cròniques i complexes i poden afectar persones de totes les edats amb símptomes físics i cognitius que varien en intensitat i evolució. A Catalunya es calcula que prop del 3% de la població conviu amb alguna d'aquestes malalties. Les dones en són les principals afectades, amb una prevalença 4 vegades superior, i la fibromialgia és la més freqüent, amb uns 308 casos per cada 10.000 habitants. El seu abordatge ha de ser multidisciplinari i centrat en la persona per millorar la salut general, l'autonomia i el benestar i la qualitat de vida. Per a més informació i col·laboracions podeu consultar el web fundació12demaig.org.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Aquest dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per al Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu d'Abrera de 2026, que es duran a terme del dimarts 30 de juny i fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, de dilluns a divendres en horari de matí de 9 a 1. Un any més des del Consistori Abrerenc que subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar facilitar l'accés a aquest servei i facilita també la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars. També estan obertes les inscripcions telemàtiques per als serveis de menjador i d'acollida del Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu, que enguany es realitzaran a l'Escola Josefina Ibáñez. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració dels serveis de cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la sala municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres 15 de maig de 2026 amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer aquesta idea.
5: No és perquè tinc 4 jo, que tinc 4 fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, doncs ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer per supervivència pròpia, va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant el dia, bro, en vez de papa, mama, bro, tete... Dic, ostres, això és una mina, això tenim que exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, sí, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
4: Torres també ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
5: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Li damos canya als adolescents, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoció, per això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen, voy a aprender de tu monólogo. A veure, jo no enseño nada, ¿no? Yo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada, yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen reforzados diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras, ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos. Ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas, que se sientan identificados con lo que yo explico y que, ojo, que también es muy importante, me agradecen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
4: Tornem a recordar les cites aquest divendres 15 de maig a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb Andrés Torres i el seu monòleg Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Lola, Lola.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb el govern. Així ho ha avançat l'ACN i RAC1, tot apunta que la negociació entra a la recta final. Aquest dijous els republicans han posat sobre la taula la seva proposta del tren orbital. Es tracta d'una de les qüestions que el partit liderat per Oriol Junqueras ha vinculat a un acord de pressupostos. Al març, recordem, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. Tal i com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu era que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona, que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia en que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat. Collboni vol introduir la pujada dels 4 als 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals per al 2027, en lloc de fer, com havia dit, l'increment progressivament. Encara a Barcelona, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa. I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo. Més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals està previst que augmentin molt els propers anys. Darrer punt, demà engega la 44a edició del Còmic de Barcelona. Les exposicions dels 50 anys de l'obra de Pare Cuellos o sobre els indicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic i convidats com mangaka Shintaro Kago.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: 1, 2, 3, let's go! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida una semana más. Estás conectado ahora mismo a Top Música Nueva, el programa de novedades musicales número uno. Prepara tus oídos, sube el volumen de la radio porque nos viene una hora de hitazos. Esta ha sido una semana muy buena en cuanto a lanzamientos, así que prepárate porque vas a descubrir canciones perfectas de cara a estas próximas vacaciones. Por cierto, estamos en Instagram, @topmusicanueva. Estamos en TikTok también, en YouTube, en todos lados, y también nuestra web oficial topmusicanueva.com. Bienvenido al programa de radio oficial del blog de estrenos Líder. Arrancamos con Reels.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
1: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions. S'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents als centres educatius de Lleida i al Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha vist un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment no ha pogut ser, el Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de les victòries d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment, molt bona nit i fins demà.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
4: Ruta 66.
0: Puntuals, com cada setmana, arriba la nostra cita amb la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country, amb els èxits de tota la vida i un munt de novetats discogràfiques. Rebeu una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Com sempre, viatjarem per arreu del món per presentar-vos noves propostes. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Endavant! Endavant!

Long Distance Runner. Ja tenim aquí el segon àlbum d'estudi dels Streetlight, una banda de Suècia que aposta per el hard rock melòdic i el so aur de dècades passades. Night Vision és el títol d'aquest nou treball d'aquests cinc nois escandinaus, fans dels Journey, Toto i Kansas, les seves influències. Vinga, anem per la segona dels Streetlight, aquesta, Learn to Love Again.

Pretty Love és una cançó original de l'any 89 de la banda anglesa Thunder, i aquesta és la seva interpretació en directe. Els Thunder acaben de reeditar un àlbum en viu enregistrat l'any 98, amb temes de concert a Anglaterra i al Japó. Evidentment, inclou els primers èxits de la banda, com aquest hit, Welcome to the

Painted Black és una composició de Richards i Jagger del 66, és a dir, dels Rolling Stones. I aquesta és la versió que fa la banda de metal americana Wasp. Continuem viatjant en el temps. Ara ens anem al 1986. Ara fa 40 anys de l'edició d'August, el desè àlbum d'estudi en solitari d'Eric Clapton. I aquesta és la peça més destacada. It's in the way that to use it.

Redneck Redman Blues pertany al quart àlbum del duet Brooks and Down, titulat Borderline. Aquest proper mes d'abril farà 30 anys de la publicació d'aquest disc country que va ser número 1 a USA. Curiosament, una de les cançons més conegudes va arribar a casa nostra. Espero que us soni alguns de vosaltres. Porta per títol My Maria.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Can you sing this with me? Tokyo.

This Is Love és una cançó original de l'any 87 dels Whitesnake i ara la podem trobar en una versió en directe on David Coverdale va comptar amb Jimmy Page dels Led Zeppelin a la guitarra. Acabem de trobar un disc anomenat Rarities, cançons inèdites en col·laboració de Coverdale i Page. La segona que he triat és un altre hit dels Whitesnake, concretament del 82, un concert enregistrat a Tòquio, on van tocar Here I Go Again.

Spitfire és una de les noves dels Volat. Com heu comprovat, tenen influències dels alemanys Accept i els AC/DC. Kickstarted és el títol del disc d'aquesta banda de Suècia amb 25 anys d'història. I amb una més dels Volat tancarem el programa d'avui. Amb Nights Fall Down marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hora 23. 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.
1: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
4: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats del dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
5: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
4: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
1: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Contigo sale.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102, o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. És la una.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Què escoltes al mòbil?
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
4: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
4: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
4: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.